0: Doncs l'homenatge al rock català i ara l'esport català. I avui l'atenció se centra en el Mundial, molt lluny d'aquí de Catalunya. Avui, segon partit de la selecció espanyola. Àlex Carazo, bona tarda.
1: Bona tarda. A les 6 de la tarda, de nou a Atlanta, on Espanya va empatar davant Cap Verd a la primera jornada. La selecció s'enfronta a l'Aràbia Saudita a la segona jornada de la fase de grups. Per la situació actual a la classificació, podríem dir que no és imperatiu guanyar, però perquè els quatre membres del grup estan empatats a punts, però després del debut que mencionàvem d'Espanya davant de Cap Verd i tractant-se de nou d'un rival previsiblement inferior, és partit perquè la selecció espanyola no només guanyi, sinó que també convenci. El seleccionador Luis de la Fuente assegura que hi haurà canvis.
2: Veremos a ver los cambios, si son necesarios, creo que sí, algunos, pero no por... Tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque cada partido hay veces que te demanda, o pensamos que demanda, darle continuidad y otros hacer algún cambio que aporte cosas diferentes, nada más, que características y virtudes diferentes a una idea.
1: Dins d'aquests possibles canvis, evidentment, el focus està sobre la figura de Lamine Yamal. Jugarà de titular de la Fuente.
2: Está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo... Lo más importante es que está de vuelta, al igual que otros compañeros, y que está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato. Esa es la mejor de las noticias.
1: I també escoltem ara paraules d'Emeric Laporte sobre si l'equip segueix sent optimista.
3: Estando empatados todos a nivel de puntos y teniendo dos partidos por delante, que depende de nosotros mismos. Entonces, sabiendo eso, creo que podemos serlo.
1: Doncs recordem l'horari d'aquest Espanya-Aràbia Saudita, 6 de la tarda en directe a la 1 de Televisió Espanyola. Pel que fa a la resta del Mundial, avui també es disputa el Bèlgica-Iran a les 9 de la nit, Uruguai-Cap Verd a les 12, l'altre partit del grup d'Espanya, i Nova Zelanda-Egipte a les 3 de la matinada. D'ahir, Països Baixos 5, Suècia 1, Alemanya 2, Costa de Marfil 1, Equador 0, Curaçao 0 i Tunísia 0, Japó 4. Parlàvem ahir de la lesió de Rafinha, la selecció brasilera ha confirmat aquestes molèsties a la part posterior de la cuixa recaiguda de la darrera lesió del brasiler. Per ella i molt el Mundial pel jugador blaugrana, però Brasil de moment ha decidit que segueixi la convocatòria per veure com evoluciona. I a Sabadell segur que encara continua la festa de celebració de l'ascens a segona divisió des de divendres. Ahir, recepció oficial a l'Ajuntament, els jugadors van sortir al balcó a parlar amb els aficionats i l'entrenador Ferran Costa va atendre a tablet deportivo de Radio Nacional.
4: Darle valor a ese trabajo tan bueno que han hecho durante tantos meses. Es dificilísimo de este fútbol semiprofesional a ese fútbol profesional. El filtro es muy, muy grande y para poder tener opciones de acceder y de hacer muchísimas cosas bien y para poder dar ese paso definitivo, pues que implica prácticamente la excelencia.
1: Un rival que finalment no tindrà el Sabadell la propera temporada de segona divisió serà el Màlaga, que va guanyar 1-2 a l'Almeria a la tornada de la final d'ascens i torna a primera divisió junt amb, recordem, el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña.
0: I parlem de bàsquet, partit molt diferent el segon de la final de la sèrie per al Barça.
1: Derrota dura pel conjunt blaugrana, no tant pel general de l'eliminatòria, perquè ara la final està empatada a 1, sinó per com va arribar 27 punts de diferència, 102 a 75 va guanyar el València en un segon partit de la sèrie on el Barça pràcticament no va tenir opcions. Entrenador Xavi Pasqual.
5: I quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una mica avall i el partit s'ha trencat.
1: Ho deixava molt clar Xavi Pasqual, havien perdut el nord, convençut això sí que els dos següents partits al Palau seran crucials.
5: Com deia abans, s'ha de mirar en positiu la situació, tenim un play-off, com si fos un play-off a tres partits amb dos partits a casa i els dos són consecutius, millor impossible, i el Palau ha de ser aquell Palau de les grans ocasions, ple, que ens ajudi molt i a trobar aquella energia especial en moments complicats i estem convençuts de que així serà.
1: Va tornar a jugar Thomas Satoranski, però ara el Barça està pendents de l'estat físic de Juani Marcos, que va patir un esquinç al turmell, i és dubte pel partit de demà perquè la final de l'ACB no s'atura pràcticament sense descans. El tercer partit de l'eliminatòria es disputa demà al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. Un apunt de fitxatges, l'Uni Girona incorpora la pivot sevillana Marta García, procedent del Mallorca Palma, i es converteix en la cinquena novetat de l'equip gironí per la propera temporada. Parlem parlem ara d'una altra final, en aquest cas la de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins. De nou, l'Igualada està obligat a guanyar per evitar el títol del Liceu i mantenir-se viu a la final. A dos quarts de nou, al pavelló de les Comes d'Igualada, Igualada i Liceu s'enfronten al quart partit de l'eliminatòria amb la sèrie 2-1 favorable al conjunt gallec. Escoltem l'entrenador del conjunt anoyenc, Marc Muntaner.
6: Físicament som uns toros, així que hem d'estar bé. I després ja veurem si tenim aquest encert, aquesta sort, o si no la tenim, però... Però físicament estarem bé. Amb ells som molt més forts, l'últim esforç, el diumenge serà l'últim partit a casa, passi el que passi, serà l'últim. I tant de bo els hi podem regalar una victòria i guanyar aquest quart partit, que és el que...
1: L'Igualada, recordem, buscar el seu sisè títol de l'hoquei Lliga, el primer des de 1997. MotoGP, Gran Premi de la República Txeca, al circuit de Brno. Manquen escassos 4 minuts perquè comenci la cursa. Marc Márquez surt quart, Viñales dotzè i Àlex Rins dissetè. Recordem que Àlex Márquez es va retirar del cap de setmana ahir per recuperar-se millor de les lesions patides a Montmeló. I qui tampoc hi serà avui és el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha sigut desqualificat del Gran Premi per agredir a un comissari de pista. L'italià va caure a la cursa a l'esprint i quan van a recuperar la seva moto va empènyer i donar una bufetada a un dels comissaris que anava a ajudar-lo. Una cursa a l'esprint en la qual Marc Márquez va pujar al podi, tercer, continua retallant la distància amb el cap de la classificació, ajudat també per les accions de Bezzecchi. El pilot cerverí està a 65 punts del líder, Bagnaia ja va guanyar aquesta cursa a l'esprint i Ayo Gura va ser segon en Moto3. La victòria ha estat pel malaisi Danish i en Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Hurtolà. Està en marxa ara mateix el desenllaç de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. De fet, estem als darrers quilòmetres, tercera i darrera etapa d'aquesta edició, amb sortida a Mataró i arribada pels carrers de Barcelona, on l'espluguenca Paula Blasi espera sentenciar la seva primera participació en victòria a la General. De fet, si no passa res estrany als darrers quilòmetres, ho farà, guanyarà la seva primera volta a Catalunya, Paula Blasi, tot després de la seva exhibició a l'etapa Regna, coronant l'estació d'esquí de la Molina. En solitari, Blasi va marxar els darrers 14 quilòmetres. L'escoltem.
7: És una carrera molt especial per mi, la porto marcada des de l'any passat que no vaig poder córrer i bueno, de fet, ja fa dos anys, quan vaig caure, no vaig poder disputar el que m'hagués agradat. Estava bastant nerviosa perquè sabia que no era el guió que esperava, però sabia que podia passar alguna cosa així. Al final és un port bastant rodador i amb bastant vent, era bastant obert. Però bueno, també anava no amb les millors cames, així que he hagut de tirar molt mentalment i a dir porto molt temps preparant aquesta carrera i ho he donat tot.
1: Com diem, estem al tram final de la cursa. El grup gran està a uns escassos 5 quilòmetres d'arribar a la meta a Barcelona. I acabem parlant de tennis. Paula Badosa ha decidit no participar al torneig de Bad Homburg, a Alemanya, torneig d'herba, després de caure eliminada divendres al 8-500 de Berlín. La bagurenca alega una lesió a la cama. Estem només a 8 dies de l'inici del segon gran slam de l'any, Wimbledon. Estarem pendents de l'estat físic de Paula Badosa, que ja no jugarà més partits abans que arrenqui el torneig londinenc.
0: Gràcies, Àlex.
1: Bona tarda.
0: Acomiadem aquí l'audiència de Ràdio Nacional i Ràdio 5. Nosaltres continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana.